Els carideros de siat cun sentiments din Catxadur o la Zeppa Cadalbert de Ruaun Gevijau per siu beandi el Pascal Cadalbert de Denis che festivescha 26 ans.